0: En Cultura y Sociedad, Capdepera ya se prepara para viajar de nuevo al medievo con la celebración de su tradicional Fira Medieval, una de las citas más multitudinarias y esperadas del calendario festivo de Mallorca. Durante tres días, las calles, plazas y la muralla fortificada del castillo se llenarán de visitantes, espectáculos y ambientación histórica para recrear la época medieval. En Capdepera ya se han iniciado los preparativos para su gran fira medieval del próximo fin de semana, una de las más multitudinarias del calendario.
1: Tendrem tres dies de fira, divendres, dissabte i diumenge, des de les 10 del matí fins a ben entrada la matinada, que podreu trobar aquí paradetes de tot tipus, sobretot artesania, mestres artesans que fan demostracions, menjar i beure, que tampoc no faltarà, que sempre és el que li agrada a la gent, i res, hem preparat un programa amb actes durant tots aquests horaris, actes de teatre, de circ, de música, sobretot, tant amb espectacles itinerants musicals com concerts més al vespre, dansa i i res, també tenim la participació de l'Associació del Poble, que sempre comptem amb elles i crec que donen un caràcter especial també en aquest mercat. I això, són més o menys 150 paradetes que tenim en aquest mercat, no m'ho caben més, perquè els nostres carrers són estretats i també només volem concentrar-ho en la zona antiga, en el casc antic, diguem, del poble, perquè té un encant diferent que un carrer normal i en el castell també.
0: Durante tres días, las calles, plazas y la muralla fortificada del Castillo Gabellí se llenarán de gente para revivir tiempos del medievo.
2: És un cap de setmana que tothom l'espera, és una festa molt estimada pel poble, tothom està desitjant que arribi, és un cap de setmana de festa, de veure la gent del poble, un cap de setmana de disfrutar de la música, de riure, de beure, de ballar i de passejar pel casc antic de Capdepera.
0: Este viernes, los escolares del municipio darán inicio a la gran fira medieval. Y Pollença acogerá este próximo domingo un concierto solidario en el marco del Festival de Música Clásica que se celebra en el municipio.
3: Aquest diumenge, dia 17 de maig, a les 7:30 durem a terme un concert solidari del Festival de Música de Pollença. Lo denominam un cicle Festival del Pati, precisament per això, perquè és en el pati de Montesión, en el pati de l'Ajuntament. Un concert solidari a benefici d'una entitat de caire social com és a Baimar. És una aposta, no?, de dur la música clàssica de qualitat i, per altra banda, també aquest component de solidaritat a benefici d'una entitat solidària, d'una entitat de caire social del nostre poble, del nostre municipi, de la nostra illa. Aquest concert és un concert d'una soprano, Raquel Camariña, acompanyada d'un pianista, Jan Heró, amb el piano històric del festival, un piano clàssic, molt interpretaran un repertori de peces que s'han interpretat al llarg d'aquests 65 anys d'història del Festival de Música de Pollença. Per altra banda, també hi haurà una part clàssica, una part dedicada a un compositor, Manuel de Falla, amb motiu del 150 aniversari del seu naixement. És a dir, tindrem una part més clàssica i una part d'interpretació més actuals. Crec que és un concert de gran qualitat, un preu molt popular, 10 euros, que se poden adquirir aquestes entrades a través de la plataforma Ticket.ib i que, a més, té aquest component social, com he explicat, perquè van a benefici de Baimar.
0: Y momento hoy viernes para repasar en este informativo los estrenos que ya han llegado a las salas de cines. Estas son las propuestas de la gran pantalla para este fin de semana.
4: Típico, pero te lo digo.
5: Aaron Piper protagoniza Hugo 24, drama y homenaje al cine kinky en el que la amenaza de un desahucio marcará su paso a la adultez. Diego Luna, Jennifer López y Tonatiu Elizarraras protagonizan El beso de la mujer araña. Valentín comparte celda con Molina. Entre ambos surge un vínculo mientras Molina narra la trama de un musical. Kenny Reeves y Seth Rogen encabezan el reparto de la comedia Movida Celestial, en la que Gabriel, un ángel bien intencionado pero inepto, baja a la tierra. En Jugada Maestra, Beckett Redfellow es el octavo en la línea de sucesión. Sin embargo, esto no será un impedimento para intentar recuperar una fortuna que cree suya. Regresa a las salas El Castillo en el Cielo, un clásico de Hayao Miyazaki. La cinta del estudio Ghibli, que este año recibe el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, vuelve a las salas por su 40 aniversario.
0: Y fin del buen tiempo soleado en las islas, porque a partir de hoy los chubascos vuelven a Baleares. Un mal tiempo que se espera sobre todo para mañana sábado. Presten atención a la previsión del tiempo.
6: TIRME, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina el temps.
7: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana en Baleares cielo nuboso tendiendo a partir del mediodía a cubierto con lluvias y chubascos que pueden ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta. En cuanto a las temperaturas nocturnas, apenas esperan cambios, sin embargo, las diurnas bajarán ligeramente. Los valores mínimos durante el día rondarán los 14 grados, mientras que las máximas llegarán a los 21 grados centígrados. Respecto al viento, soplará de flojo a moderado de componente oeste y noreste en Mallorca y Menorca, mientras que las Pitiusas el viento será de componente norte. Ya el domingo, la EMET prevé cielo poco nuboso con nubes de evolución en las horas centrales del día, sin descartar algún chubasco aislado en el interior de Mallorca. Respecto a las temperaturas, irán en ligero ascenso. Durante el día se esperan mínimas de 11 grados y máximas de 22 grados centígrados. En cuanto al viento, será flojo, variable, predominando la componente sur con brisas costeras.